0: porc, 7,50 €. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Restaurante El Reno. Ven a deleitarte con la cocina mediterránea del chef Raimundo. Carnes a fuego de leña, exquisitos mariscos, pizzas caseras. Abierto todo el año de 1 del mediodía a 1 de la madrugada, con parking propio. En la carretera de Lloret a Blanes. Restaurante El Reno. Donde la pasión por la calidad y la tradición se unen.

0: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
1: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
2: A Lloret Pizzeria
1: y Pomodoro.
3: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces. Porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
4: Una iniciativa de Vitaldent.
5: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
6: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
0: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat conclou que l'investigat per matar un home d'una ganivetada a Sils el 28 d'abril del 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. La resolució del jutjat de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima. També destaquem avui que Blanes ja té a punt la festa dels copatrons de Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà del 21 al 23 d'agost amb 3 dies d'activitats populars, cultura tradicional i música. Enguany, a més, la jornada central del 21 d'agost serà excepcionalment festiva al municipi. La programació inclou alguns dels actes més consolidats de la festa major petita, com la xocolatada popular, la cercavila, places i carrers, el ball del toquen a córrer, la cursa corre al cos i la vermutada popular. L'oferta es completarà amb la dotzena cantada d'havaneres i un concert de tapeo sound system. De l'àmbit general, destaquem que Ripoll ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17A amb una ofrena floral. El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant del monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Una de les supervivents, que aquell dia era a les Rambles, Yolanda Ortiz, ha destacat que les víctimes volen saber la veritat. De la seva banda, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen fer net. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
5: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència. Mm.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Hola, Gala.
4: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
3: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
4: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat l'adjudicació del nou contracte del servei d'atenció domiciliària per un import de 2.133.000 euros. La proposta ha tirat endavant amb el suport de tots els grups municipals i té com a objectiu garantir l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones grans, dependents o amb dificultats per dur a terme les activitats quotidianes. El nou contracte tindrà una vigència de 2 anys. I Calella desvetllarà els cartells i tota la programació de la Festa Major de la Minerva i de la Fira de l'Alt Maresme d'aquest 2026 en un acte públic aquest proper divendres per la tarda al Passeig Manuel Puigvert. Durant la presentació es desvetllaran els cartells d'aquesta edició, s'anunciarà el pregoner i es donarà a conèixer la programació completa tant de la Festa Major, que tindrà lloc del 22 al 27 de setembre, com de la Fira de l'Alt Maresme, que arrencarà un dia més tard i s'allargarà també fins al dia 27. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Calella ja va anunciar les actuacions de Detallets, Els Catarres, la banda Neon, la cantant calellenca Aina da Silva, l'orquestra Maribel, Diversiones i les que faltaven, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Consumidors Especialitzada en la Protecció de l'Usuari Financer, ASUFIN, ha demanat que la futura Llei Estatal de Crèdit al Consum prohibeixi expressament que prestadors i intermediaris concedeixin o recomanin cap crèdit que el consumidor no tingui capacitat per retornar i que en aquests casos el préstec s'hauria d'anul·lar. En un comunicat, aquest dilluns, ASUFIN ha assegurat que la nova normativa hauria d'evitar una espiral de sobreendeutament entre consumidors. Per això també reclama que es prohibeixi que un prestador concedeixi un nou crèdit per cobrir l'impagament d'un altre anterior, una pràctica, segons diuen, que és habitual en microcrèdits o préstecs ràpids concedits en línia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Per demà dimecres esperem de nou domini del sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
1: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
2: A l'agost obrim tots els dies.
3: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 3706 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
0: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-los sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Balé. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Balé, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
2: T'esperem a Buró Balé Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a Buró Balé, Punès.
3: El Pol es queixa quan mastega i li ha vist una càries.
4: L'has portat al dentista?
3: Encara no, em fa cosa. Tan petit.
4: Quan abans li duguis millor. Jo porto la Júlia amb la doctora Solanes, a Illa de Salut. N'estic encantada. Li expliquen tot amb calma i la tracten amb molta paciència.
5: Illa de Salut. La salut dental comença des dels més petits. Prevenció i tractaments personalitzats en odontopediatria i ortodòncia. Illa de Salut. A l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 10. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat conclou que l'investigat per matar un home d'una ganivetada a Sils el 28 d'abril del 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. La resolució del jutjat de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima. També destaquem avui que Blanes ja té a punt la festa dels copatrons de Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà del 21 al 23 d'agost amb 3 dies d'activitats populars, cultura tradicional i música. Enguany, a més, la jornada central del 21 d'agost serà excepcionalment festiva al municipi. La programació inclou alguns dels actes més consolidats de la Festa Major Petita, com la xocolatada popular, la cercavila, places i carrers, el ball del toquen a córrer, la cursa corre al cos i la vermutada popular. L'oferta es completarà amb la dotzena cantada d'habaneres i un concert de tapeo sound system. De l'àmbit general, destaquem que Ripoll ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17A amb una ofrena floral. El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant del monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Una de les supervivents, que aquell dia era a les Rambles, Yolanda Ortiz, ha destacat que les víctimes volen saber la veritat. De la seva banda, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen fer net. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral. La teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
3: Vine a Expo Casió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
5: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús. També per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada. A la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.

0: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
1: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
4: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
5: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
4: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
6: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 11. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat l'adjudicació del nou contracte del servei d'atenció domiciliària per un import de 2.133.000 euros. La proposta ha tirat endavant amb el suport de tots els grups municipals i té com a objectiu garantir l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones grans, dependents o amb dificultats per dur a terme les activitats quotidianes. El nou contracte tindrà una vigència de 2 anys. I Calella desvetllarà els cartells i tota la programació de la Festa Major de la Minerva i de la Fira de l'Alt Maresme d'aquest 2026 en un acte públic aquest proper divendres per la tarda al Passeig Manuel Puigvert. Durant la presentació es desvetllaran els cartells d'aquesta edició, s'anunciarà el pregoner i es donarà a conèixer la programació completa tant de la Festa Major, que tindrà lloc del 22 al 27 de setembre, com de la Fira de l'Alt Maresme, que arrencarà un dia més tard i s'allargarà també fins al dia 27. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Calella ja va anunciar les actuacions de Detallets, els Catarres, la banda Neon, la cantant calellenca Aina da Silva, l'orquestra Maribel, Diversiones i les que faltaven, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Consumidors especialitzada en la protecció de l'usuari financer, ASUFIN, ha demanat que la futura llei estatal de crèdit al consum prohibeixi expressament que prestadors i intermediaris concedeixin o recomanin cap crèdit que el consumidor no tingui capacitat per retornar i que en aquests casos el préstec s'hauria d'anul·lar. En un comunicat, aquest dilluns, ASUFIN ha assegurat que la nova normativa hauria d'evitar una espiral de sobreendeutament entre consumidors. Per això també reclama que es prohibeixi que un prestador concedeixi un nou crèdit per cobrir l'impagament d'un altre anterior, una pràctica, segons diuen, que és habitual en microcrèdits o préstecs ràpids concedits en línia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Per demà dimecres esperem de nou domini del sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: I tu? Encara et dutxes a la banyera? Truca'ns ja! A Dutxa Girona te la canviem per una dutxa antilliscant amb tots els seus beneficis. Estalvi d'aigua, seguretat i comoditat. A Dutxa Girona treballem amb productes nacionals de primera qualitat. Cerca'ns a Google. Dutxa Girona. Pressupost en 24 hores per WhatsApp al 670 78 22 26. Si la banyera vols canviar, a Dutxa Girona has de trucar. 670 78 22 26. Truca'ns!
1: De les avaries de l'aire condicionat, no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al Centre Comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
3: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
4: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
1: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
2: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
3: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
4: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
5: A Lloret Pizzeria
4: i Pomodoro.
6: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 12. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La quarantena trobada de gegants de Pineda reunirà el proper 29 d'agost un total de 18 colles i més de 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, Navarra i França. La trobada, que se celebrarà en el marc de la Festa Major del municipi, també servirà per fer la presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda després de la seva restauració integral. Hi actuaran els gegants de Catalunya, els gegants de Solsona, els gegants bojos del Carnaval de Solsona i representants de poblacions com Canet de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Tordera, Teià, Caldes d'Estrac o Breda, entre d'altres. I Blanes ultima els preparatius de la tercera edició del Festival de Talent Blanenc 2026, un esdeveniment pensat perquè els artistes professionals de la ciutat tinguin el seu espai de difusió i promoció a través del consistori blanenc. Tindrà lloc al llarg de 5 setmanes, del 5 de setembre al 3 d'octubre del 2026, i s'allotjarà principalment al Teatre de Blanes, així com a la Casa Saladrigues i amb activitats a peu de carrer. En total hi ha 11 propostes culturals en diverses disciplines artístiques: teatre, música, poesia, cinema i circ, a càrrec d'artistes i grups locals. I encara en clau cultural i musical, Santa Susanna ha tancat aquest dilluns al vespre una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Per la població de l'Almaresma han passat en les darreres setmanes artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Sergio Dalma, Niña Pastori o Loquillo, entre d'altres. De l'àmbit general, destaquem que Ryanair ha denunciat aquest dilluns que els retards del control de trànsit aeri a Espanya han augmentat un 28% respecte a l'any passat, amb més de 32.600 vols de la companyia endarrerits i gairebé 6 milions de passatgers afectats. Per això, l'aerolínia considera Espanya el pitjor proveïdor de control de trànsit aeri d'Europa i insta el govern espanyol a intervenir urgentment per corregir-ho, segons s'ha informat en un comunicat. A més, ha afirmat que Eurocontrol ha identificat els aeroports de Barcelona, Madrid i Sevilla com centres que requereixen mesures especials per fer front a la demanda de trànsit aeri durant l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem domini del sol durant tota la jornada, amb temperatures màximes que s'enfilaran fins als 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.
1: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
2: Hi haurà cotxes elèctrics?
1: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
3: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
4: Restaurant El Reno. Vine a gaudir de la cuina mediterrània del xef Raimundo. Carns a la brasa, exquisits marís, pizzas casolanes. Obert tot l'any d'una del migdia a una de la matinada, en pàrquing propi, a la carretera de Lloret a Blanes. Restaurant El Reno, on la passió per la qualitat i la tradició es fusionen.

0: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Baler i troba tot allò que necessites, com els quaderns Polipack a 1,39 € la unitat i la millor selecció de motxilles a partir de 7,39 €. Sí, a Buró Baler amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
1: T'esperem a Buró Baler Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burobaler.es.
2: La Masia Tordera.
3: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
4: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
5: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons? Radio Marina.
6: L'agenda de Radio Marina.
7: Morella Òptica t'ofereix aquest espai.
8: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim cinema als barris aquest dimarts, Mamma Mia, a la plaça 11 de setembre a partir de les 10 del vespre. També a Blanes aquest dijous d'estiu a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sònia Delgado a la plaça de la Mare de Déu del Vilar. I també tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També destaquem a Blanes del 21 al 23 d'aquest mes la Festa dels Copatrons, la Festa Major Petita, amb diverses activitats. A Lloret de Mar, demà dimecres, cinema a la fresca, amb el 47 a partir de les 10 del vespre a la plaça de les Regions. I també tenim el Clone Festival a Lloret, el dia 20 d'agost, amb un homenatge a Supertramp a les 10 del vespre a la platja de Fanals. A Calella continua el NEC, el Nits d'Estiu, aquest divendres dia 21 amb Maruja Limón i dissabte dia 22 amb un tribut a Eugenio. I el proper diumenge 23 d'agost i a la Fira d'Estiu de Calella, es fa de fet tots els diumenges de juliol i agost, és a la Riera Capaspre de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda de Mar continuen les activitats de la segona edició de l'Estiueig d'una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I a Tordera ha estat de festa major fins al 26 d'agost amb diverses activitats. Entre elles destaca el dia 22 la baixada de carretons. Acabem a Santa Coloma de Farners, destacant els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça de Farners, aquest dimecres dia 19 amb Guillem Estadella.
6: L'agenda de Ràdio Marina.
7: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, El Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.
4: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa, hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: És la una. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat conclou que l'investigat per matar un home d'una ganivetada a Sils el 28 d'abril del 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. La resolució del jutjat de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima. També destaquem avui que Blanes ja té a punt la festa dels copatrons de Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà del 21 al 23 d'agost amb 3 dies d'activitats populars, cultura tradicional i música. Enguany, a més, la jornada central del 21 d'agost serà excepcionalment festiva al municipi. La programació inclou alguns dels actes més consolidats de la Festa Major Petita, com la xocolatada popular, la cercavila, places i carrers, el ball del toquen a córrer, la cursa corre al cos i la vermutada popular. L'oferta es completarà amb la dotzena cantada d'havaneres i un concert de tapeo sound system. De l'àmbit general, destaquem que Ripoll ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17A amb una ofrena floral. El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant del monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Una de les supervivents, que aquell dia era a les Rambles, Yolanda Ortiz, ha destacat que les víctimes volen saber la veritat. De la seva banda, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen fer net. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Per a tot allò que necessites, vine al Basar Blanes i aprofita la liquidació total amb fins a un 70% de descompte. Mobles, paraments de la llar i molt més. Basar Blanes, el polígon industrial al costat de la botiga Saltoki. I si estàs buscant estants i expositors per al teu negoci, vine i pregunta'ns per al nostre estoc. Basar Blanes, liquidació total. A l'Avinguda Europa 41919 de Blanes.
1: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
2: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs a 2,35 per 400 euros, en dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
4: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar, et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero, música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts, cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
5: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
7: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Munich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les dues. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat l'adjudicació del nou contracte del servei d'atenció domiciliària per un import de 2.133.000 euros. La proposta ha tirat endavant amb el suport de tots els grups municipals i té com a objectiu garantir l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones grans, dependents o amb dificultats per dur a terme les activitats quotidianes. El nou contracte tindrà una vigència de 2 anys. I Calella desvetllarà els cartells i tota la programació de la Festa Major de la Minerva i de la Fira de l'Alt Maresme d'aquest 2026 en un acte públic aquest proper divendres per la tarda al Passeig Manuel Puigverd. Durant la presentació es desvetllaran els cartells d'aquesta edició, s'anunciarà el pregoner i es donarà a conèixer la programació completa tant de la Festa Major, que tindrà lloc del 22 al 27 de setembre, com de la Fira de l'Alt Maresme, que arrencarà un dia més tard i s'allargarà també fins al dia 27. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Calella ja va anunciar les actuacions de Detallets, els Catarres, la banda Negón, la cantant calellenca Aina da Silva, l'orquestra Maribel, Diversiones i les que faltaven, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Consumidors Especialitzada en la Protecció de l'Usuari Financer, ASUFIN, ha demanat que la futura Llei Estatal de Crèdit al Consum prohibeixi expressament que prestadors i intermediaris concedeixin o recomanin cap crèdit que el consumidor no tingui capacitat per retornar i que en aquests casos el préstec s'hauria d'anul·lar. En un comunicat, aquest dilluns, ASUFIN ha assegurat que la nova normativa hauria d'evitar una espiral de sobreendeutament entre consumidors. Per això també reclama que es prohibeixi que un prestador concedeixi un nou crèdit per cobrir l'impagament d'un altre anterior, una pràctica, segons diuen, que és habitual en microcrèdits o préstecs ràpids concedits en línia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada, no es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Per demà dimecres esperem de nou domini del sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva correduria d'assegurances de salut.
1: A Grup Creu Groga continuem avançant per oferir la millor tecnologia als nostres pacients. A l'Hospital Clínic del Maresme, a Mataró, podreu accedir al millor servei de diagnòstic per la imatge. Hem estrenat un nou equipament de ressonància magnètica i hem instal·lat el primer TAC coronari del Maresme. El nostre equip d'urgències està preparat per oferir un servei 24 hores 365 dies a l'any. També urgències pediàtriques de dilluns a dissabte. Us recordem que podem atendre-us als nostres centres de referència a les poblacions de Blanes, Calella i Mataró. Grup Creu Groga. El nostre compromís és la teva salut.
2: Més de 40 anys fent ràdio en català. Més de 40 anys fent ràdio de proximitat a la Selva i l'Alt Maresme. Ràdio Marina, sempre al teu costat.
3: Amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.

0: Como periodista, mi trabajo siempre ha sido dar mensajes veraces, porque cuando la información es clara, tomamos mejores decisiones. Con la salud pasa lo mismo, hay mensajes que no admiten debate. Ir al dentista con frecuencia no es una opinión, es prevención. No lo olvides, visita a tu dentista y recuerda, una revisión al año no hace daño.
1: Una iniciativa de Vitaldent.
2: Demana ara la teva cita prèvia gratuïta al 972 35 97 78 o visita'ns al carrer Alberes 51. Vitaldent Blanes.
3: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Test Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Test Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. El polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.
4: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.

0: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
1: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
0: Ah, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
1: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
0: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
2: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
3: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
4: Hi haurà cotxes elèctrics?
3: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
5: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
6: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa.
7: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
8: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
9: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10 del vespre.
8: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
10: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 3. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La quarantena trobada de gegants de Pineda reunirà el proper 29 d'agost un total de 18 colles i més de 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, Navarra i França. La trobada, que se celebrarà en el marc de la Festa Major del municipi, també servirà per fer la presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda després de la seva restauració integral. Hi actuaran els gegants de Catalunya, els gegants de Solsona, els gegants bojos del Carnaval de Solsona i representants de poblacions com Canet de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Tordera, Teià, Caldes d'Estrac o Breda, entre d'altres. I Blanes ultima els preparatius de la tercera edició del Festival de Talent Blanenc 2026, un esdeveniment pensat perquè els artistes professionals de la ciutat tinguin el seu espai de difusió i promoció a través del consistori blanenc. Tindrà lloc al llarg de 5 setmanes, del 5 de setembre al 3 d'octubre del 2026, i s'allotjarà principalment al Teatre de Blanes, així com a la Casa Saladrigues i amb activitats a peu de carrer. En total hi ha 11 propostes culturals en diverses disciplines artístiques: teatre, música, poesia, cinema i circ, a càrrec d'artistes i grups locals. I encara en clau cultural i musical, Santa Susanna ha tancat aquest dilluns al vespre una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Per la població de l'Alt Maresme han passat en les darreres setmanes artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Sergio Dalma, Niña Pastori o Loquillo, entre d'altres. De l'àmbit general, destaquem que Ryanair ha denunciat aquest dilluns que els retards del control de trànsit aeri a Espanya han augmentat un 28% respecte a l'any passat, amb més de 32.600 vols de la companyia endarrerits i gairebé 6 milions de passatgers afectats. Per això, l'aerolínia considera Espanya el pitjor proveïdor de control de trànsit aeri d'Europa i insta el govern espanyol a intervenir urgentment per corregir-ho, segons ha informat en un comunicat. A més, ha afirmat que Eurocontrol ha identificat els aeroports de Barcelona, Madrid i Sevilla com centres que requereixen mesures especials per fer front a la demanda de trànsit aeri durant l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem domini del sol durant tota la jornada, amb temperatures màximes que s'enfilaran fins als 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Espresso macchiato.
1: Platja, sol, un passeig pel portal de la Costa Brava. Vine a Finca Sa Palomera a Blanes, el portal del teu habitatge. Si estàs somiant en vendre, llogar o comprar el teu immoble, a Finca Sa Palomera trobaràs la garantia de més d'una dècada d'experiència i de la feina ben feta. Truca'ns al 972 96 86 55. Finca Sa Palomera, on la confiança és l'excel·lència.
2: Del 27 al 30 d'agost, la Festa Major de Pineda de Mar t'espera amb activitats per a totes les edats. Correfoc, castells, gegants, festa jove i molta música amb Tapeo Sound System, el tribut a Tina Turner o l'Orquestra Montgrins. Del 27 al 30, Pineda està de festa. Vine a celebrar. Tota la programació a pinedademar.cat/festamajor.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico es pot.

0: Aquí teniu el cruixent d'ametlla i parmesà.
1: Uf, quina pinta.
2: Crec que passo del cruixent. No teniu algun aperitiu més fàcil de mastegar?
1: Per què?
2: Tinc una dent molt tocada i no mossego amb la mateixa seguretat.
1: Home, doncs posa-hi remei.
3: Torna a gaudir de cada mossegada amb seguretat i naturalitat. A Clínica Dental Illa de Salut t'oferim solucions duradores en implants i pròtesi amb finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.
4: Pizzeria Pomodoro us ofereix la seva àmplia carta amb carns, peix fresc, mariscades, arrossos, fideuàs. Ens trobareu a la platja de Sa Caleta de Lloret de Mar. Restaurant Pizzeria Pomodoro, el millor del bon menjar.
5: Jerry, te quiero, Jerry, yo te adoro.
6: A Lloret Pizzeria
5: i Pomodoro.
7: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

i t'hi faltin roses. On la novel·la que tothom demana l'hem escrit tu i jo. Que tothom sabrà de la nostra història i sentiran que l'hem escrit per ells. Que serem l'enveja dels amants que

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
4: Necessites equipar-te per treballar o renovar els teus equips de protecció? A Tes Laboral trobaràs equips de protecció individual, vestuari laboral i personalització amb serigrafia, vinil o brodat. També revisem equips per a treballs en alçada perquè treballis amb la màxima seguretat. Confia en els nostres tècnics i treballa amb comoditat i seguretat. Fes del teu vestuari un signe d'identitat. Tes Laboral, la teva seguretat, la nostra prioritat. Al polígon Can Patalina de Malgrat de Mar.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 4. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat conclou que l'investigat per matar un home d'una caníbal

0: Petada a Sils el 28 d'abril del 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. La resolució del jutjat de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima. També destaquem avui que Blanes ja té a punt la festa dels copatrons de Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà del 21 al 23 d'agost amb 3 dies d'activitats populars, cultura tradicional i música. Enguany, a més, la jornada central del 21 d'agost serà excepcionalment festiva al municipi. La programació inclou alguns dels actes més consolidats de la Festa Major Petita, com la xocolatada popular, la cercavila, places i carrers, el ball del toquen a córrer, la cursa corre al cos i la vermutada popular. L'oferta es completarà amb la dotzena cantada d'havaneres i un concert de tapeo sound system. De l'àmbit general, destaquem que Ripoll ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17A amb una ofrena floral. El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant del monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Una de les supervivents, que aquell dia era a les Rambles, Yolanda Ortiz, ha destacat que les víctimes volen saber la veritat. De la seva banda, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen fer net. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
3: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
4: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
3: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
1: A Serres Immobiliàries entenem que la compra i venda d'un habitatge és una decisió molt important. Oferim un servei transparent i totalment personalitzat, cuidant cada detall amb professionalitat, experiència i tracte proper per garantir resultats excel·lents. Serres Immobiliàries. La confiança té nom. Vine a veure'ns al centre comercial Carrefour de Santa Susanna. Tenim obert els 7 dies de la setmana.
2: I ara, Serres Immobiliàries i Ràdio Marina t'acosten l'actualitat del sector immobiliari al Matí 360 i a marina360.cat.
3: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

0: Busques una assegurança de salut? Vine a Caralt i Conesa. Ja la tens, però no t'ha acompanyat a la renovació, ni amb les autoritzacions i l'orientació mèdica. O vols que t'ajudem a gestionar-la? Vine a Caralt i Conesa. Treballem amb totes les companyies i t'aconsellem l'opció que més et convingui. A més, a Caralt i Conesa pots parlar presencialment amb el nostre personal especialitzat. Vine a Caralt i Conesa, la teva corredoria d'assegurances de salut.
1: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons. Amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa corre al cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
2: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús.
3: També per a grups.
2: Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Ei, encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park, el pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.
1: Necessites un sofallit? Vine a la botiga solidària del Bon Samarità. Ara el tenim en oferta per 250 euros. I canapé amb matalàs d'1,35 per 400 euros, amb dos coixins de regal. I moltes ofertes més? A la botiga del Bon Samarità tenim antiguitats, mobles nous i servei per a les teves mudances, desallotjaments i treballs de pintura. Vine a l'avinguda de l'estació 70 de Blanes i col·labora amb les teves compres.
2: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
3: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
2: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
3: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
2: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
4: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 5. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat l'adjudicació del nou contracte del servei d'atenció domiciliària per un import de 2.133.000 euros. La proposta ha tirat endavant amb el suport de tots els grups municipals i té com a objectiu garantir l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones grans, dependents o amb dificultats per dur a terme les activitats quotidianes. El nou contracte tindrà una vigència de 2 anys. I Calella desvetllarà els cartells i tota la programació de la Festa Major de la Minerva i de la Fira de l'Alt Maresme d'aquest 2026 en un acte públic aquest proper divendres per la tarda al Passeig Manuel Puigvert. Durant la presentació es desvetllaran els cartells d'aquesta edició, s'anunciarà el pregoner i es donarà a conèixer la programació completa tant de la Festa Major, que tindrà lloc del 22 al 27 de setembre, com de la Fira de l'Alt Maresme, que arrencarà un dia més tard i s'allargarà també fins al dia 27. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Calella ja va anunciar les actuacions de Detallets, Els Catarres, la banda Neon, la cantant calellenca Aina da Silva, l'orquestra Maribel, Diversiones i les que faltaven, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Consumidors especialitzada en la protecció de l'usuari financer, ASUFIN, ha demanat que la futura llei estatal de crèdit al consum prohibeixi expressament que prestadors i intermediaris concedeixin o recomanin cap crèdit que el consumidor no tingui capacitat per retornar i que en aquests casos el préstec s'hauria d'anul·lar. En un comunicat, aquest dilluns, ASUFIN ha assegurat que la nova normativa hauria d'evitar una espiral de sobreendeutament entre consumidors. Per això també reclama que es prohibeixi que un prestador concedeixi un nou crèdit per cobrir l'impagament d'un altre anterior, una pràctica, segons diuen, que és habitual en microcrèdits o préstecs ràpids concedits en línia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Per demà dimecres esperem de nou domini del sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: La Masia Tordera.
1: Hi ha moments que mereixen un escenari únic. A la Masia Tordera trobaràs l'encant d'una autèntica masia catalana. Sales de diferents capacitats fins a 400 comensals i un ambient acollidor que enamora. Un espai polivalent pensat per celebrar bodes, comunions, aniversaris i festes privades, tal com les havies imaginat. Fes realitat el teu gran dia a la Masia Tordera. Reserva i viu la màgia.
2: Para todo lo que necesitas, ven al Bazar Blanes y aprovecha la liquidación total con hasta un 70% de descuento. Muebles, utensilios para el hogar y mucho más. Bazar Blanes, en el polígono industrial al lado de la tienda Saltoki. Y si estás buscando estanterías y expositores para tu negocio, ven y pregúntanos por nuestro stock. Bazar Blanes, liquidación total. En la Avenida Europa 41, nave 19 de Blanes.
3: Edificar.com, refresquem els preus. Cotxes d'ocasió, seminous i quilòmetre zero revisats i amb 3 anys de garantia. Quotes flexibles i preus rebaixats. Tenim el cotxe que busques, segur. Ens trobaràs a Girona, Fornells de la Selva i Edificar.com. Som de confiança, som d'aquí.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopòdium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopòdium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Planes número 100.
1: Sol, terrassetes, temps per compartir i un lloc on ho tens tot. Aquest estiu fes parada al Parc Comercial Espai Susanna. Un espai per passejar, trobar-te, gaudir d'una bona estona i descobrir tot el que necessites pel teu dia a dia, amb activitats pels més petits i propostes per tota la família. Parc Comercial Espai Susanna, el teu punt de trobada, a la carretera nacional 2, quilòmetre 673, Santa Susanna, obert tot l'any.
2: Vine a la tornada al col·le a preus bojos de Buró Valer. I troba tot allò que necessites, com les impressores multifunció HP a partir de 39 euros amb 90 i calculadores científiques a 5 euros amb 90. Sí, a Buró Valer, amb la tornada al col·le a preus bojos. I recorda que pots fer servir els teus vals escolars.
3: T'esperem a Buró Valer Santa Susanna, al centre comercial a prop la Nacional 2 i a burovaler.es. Ràdio Marina.
4: L'agenda de Ràdio Marina.
5: Muralla Òptica t'ofereix aquest espai.
6: Anem amb l'agenda d'activitats. A Blanes tenim cinema als barris aquest dimarts, Mamma Mia, a la plaça 11 de setembre a partir de les 10 del vespre. També a Blanes aquest dijous d'estiu a partir de 8:45 del vespre, música en directe amb Sònia Delgado a la plaça de la Mare de Déu del Vilar. I també tenim l'exposició de construcció de l'artista blanenc Francesc Orenc a la Casa Saladrigues fins al 29 d'agost. També destaquem a Blanes del 21 al 23 d'aquest mes la Festa dels Copatrons, la Festa Major Petita, amb diverses activitats. A Lloret de Mar, demà dimecres, cinema a la fresca, amb el 47 a partir de les 10 del vespre a la plaça de les Regions. I també tenim el Clon Festival a Lloret, el dia 20 d'agost, amb un homenatge a Supertramp a les 10 del vespre a la platja de Fanals. A Calella continua el NEC, el nits d'estiu, aquest divendres dia 21, amb Maruja Limón, i dissabte dia 22, amb un tribut a Eugenio. I el

0: proper diumenge 23 d'agost i a la Fira d'Estiu de Calella. Es fa, de fet, tots els diumenges de juliol i agost, és a la Riera Capaspre, de 5 de la tarda a 11 de la nit. A Pineda de Mar continuen les activitats de la segona edició de l'Estiueja, d'una programació que s'allarga fins al 30 d'agost amb un total de 31 espectacles de diferents disciplines. I a Tordera, estat de festa major, fins al 26 d'agost, amb diverses activitats. Entre elles destaca el dia 22 la baixada de carretons. Acabem a Santa Coloma de Farners, destacant els dimecres a la fresca, tots els dimecres de juliol i agost a la plaça de Farners, aquest dimecres, dia 19, amb Guillem Estadella.
1: L'agenda de Ràdio Marina.
2: Muralla Òptica t'ha ofert aquest espai. Muralla Òptica, grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?

0: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.
1: Que les avaries de l'aire condicionat no t'agafin per sorpresa. Amb els plans de manteniment Climaprotec, posem a punt el teu aire condicionat. Troba'ns a les oficines de Blanes i Sant Celoni, a climaprotecsl.com i al telèfon 972 65 84 19. Climaprotec, del manteniment, les reparacions i l'energia, ens n'encarreguem nosaltres.
2: No vedeu que us quedareu sense, en tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
3: Hi haurà cotxes elèctrics?
2: Sí, senyora, i tots a preu de sardina.
4: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.

0: Ràdio Marina, sempre al teu costat.
1: Inaccessible i tranquil·la, la nostra cala somiada, de tot el món amagada, pa tu i pa mi de per vida.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 6. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La quarantena trobada de gegants de Pineda reunirà el proper 29 d'agost un total de 18 colles i més de 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, Navarra i França. La trobada, que se celebrarà en el marc de la Festa Major del municipi, també servirà per fer la presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda després de la seva restauració integral. Hi actuaran els gegants de Catalunya, els gegants de Solsona, els gegants bojos del Carnaval de Solsona i representants de poblacions com Canet de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Tordera, Teià, Caldes d'Estrac o Breda, entre d'altres. I Blanes ultima els preparatius de la tercera edició del Festival de Talent Blanenc 2026, un esdeveniment pensat perquè els artistes professionals de la ciutat tinguin el seu espai de difusió i promoció a través del consistori blanenc. Tindrà lloc al llarg de 5 setmanes, del 5 de setembre al 3 d'octubre del 2026, i s'allotjarà principalment al Teatre de Blanes, així com a la Casa Saladrigues i amb activitats a peu de carrer. En total hi ha 11 propostes culturals en diverses disciplines artístiques: teatre, música, poesia, cinema i circ, a càrrec d'artistes i grups locals. I encara en clau cultural i musical, Santa Susanna ha tancat aquest dilluns al vespre una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Per la població de l'Alt Maresme han passat en les darreres setmanes artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Sergio Dalma, Niña Pastori o Loquillo, entre d'altres. De l'àmbit general, destaquem que Ryanair ha denunciat aquest dilluns que els retards del control de trànsit aeri a Espanya han augmentat un 28% respecte a l'any passat, amb més de 32.600 vols de la companyia endarrerits i gairebé 6 milions de passatgers afectats. Per això, l'aerolínia considera Espanya el pitjor proveïdor de control de trànsit aeri d'Europa i insta el govern espanyol a intervenir urgentment per corregir-ho, segons ha informat en un comunicat. A més, ha afirmat que Eurocontrol ha identificat els aeroports de Barcelona, Madrid i Sevilla com centres que requereixen mesures especials per fer front a la demanda de trànsit aeri durant l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem domini del sol durant tota la jornada, amb temperatures màximes que s'enfilaran fins als 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: Ecoquil és el teu aliat de confiança per a la prevenció i el control de plagues. No esperis a que les plagues siguin un problema per a la teva indústria, restaurant, hotel o habitatge. A Ecoquil et donem solucions efectives, ràpides i adaptades a la teva necessitat. Truca ara al 622 37 06 60 i et fem el diagnòstic gratuït. Ecoquil, el teu espai lliure de plagues.
1: Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com.
0: Ei! Encara no coneixes el Wind Park Malgrat de Mar? El nou espai d'oci a l'aire lliure. A Wind Park Malgrat de Mar hi trobaràs atraccions, autos de xoc d'última generació, una nòria de 30 metres, realitat virtual, inflables, jocs recreatius i diversió per a tota la família. Ah, i també l'espai gastronòmic Champa. Hamburgueses, creps i còctels. Nou Wind Park. El pla ideal al passeig marítim de Malgrat de Mar.

0: Liquidació total. Outlet Ritual Shoes. Sabates de senyora, senyor i esportives a 9,95 €. I les nostres marques, Shakers, Adidas, Múnich i molt més, a 29,95 €. Ho tenim tot per als teus peus. Vine a Outlet Ritual Shoes al carrer Mossèn Cinto Verdaguer 27 d'Hostalric. O, si prefereixes, compra online a ritualshoes.com.
1: Muralla Òptica. Grup líder en el sector òptic a la província de Girona. Ser client de Muralla Òptica és tenir molta vista. I tu, tens bona vista?
2: Els propers 20 segons podries estar promocionant el teu negoci des de casa i sense esforç. La meva veu podria estar venent la teva empresa i els teus productes per tu. Si acabes de sentir aquest anunci, funciona. Contacta'ns a publicitat@radiomarina.com i t'ajudem a promocionar la teva empresa. Ja saps què faràs els propers 20 segons?

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 7. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El jutjat conclou que l'investigat per matar un home d'una ganivetada a Sils el 28 d'abril del 2019 va actuar en legítima defensa i arxiva el cas. La resolució del jutjat de Santa Coloma de Farners arriba després que el fiscal sol·licités el sobreseïment després d'analitzar les declaracions del sospitós i dels testimonis i les gravacions de les càmeres de videovigilància. Els fets van tenir lloc cap a les 4 de la tarda al bar de l'estació, on després d'una primera batussa la víctima va tornar armada amb una ampolla trencada. L'investigat, que era cambrer del bar, li va clavar una única ganivetada per defensar-se i sense intenció de matar la víctima. També destaquem avui que Blanes ja té a punt la festa dels copatrons de Sant Bonós i Sant Maximià, que se celebrarà del 21 al 23 d'agost amb 3 dies d'activitats populars, cultura tradicional i música. Enguany, a més, la jornada central del 21 d'agost serà excepcionalment festiva al municipi. La programació inclou alguns dels actes més consolidats de la festa major petita, com la xocolatada popular, la cercavila, places i carrers, el ball del toquen a córrer, la cursa corre al cos i la vermutada popular. L'oferta es completarà amb la dotzena cantada d'havaneres i un concert de tapeo sound system. De l'àmbit general, destaquem que Ripoll ha recordat aquest dilluns les víctimes dels atemptats del 17A amb una ofrena floral. El consistori ha organitzat un acte senzill en presència de familiars i associacions de víctimes davant del monòlit que fa uns anys es va instal·lar a la plaça de l'Ajuntament en record a les persones que van ser assassinades a Barcelona i Cambrils. Una de les supervivents, que aquell dia era a les Rambles, Yolanda Ortiz, ha destacat que les víctimes volen saber la veritat. De la seva banda, l'alcaldessa Sílvia Orriols ha dit que després de 9 anys hi ha moltes incerteses que impedeixen fer net. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada. No es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

0: No vedeu que us quedareu sense. En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tons a preu de sardina. Ha!
2: Vine a Expo Ocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: Torna la festa a Blanes. Del 15 al 23 d'agost, Blanes celebra la festa major petita, la festa dels copatrons, amb concerts, cercaviles, la 41a caminada popular nit de Sant Bonós, la cursa Corre al Cos, la xocolatada popular, la 12a cantada de veneres i moltes coses més. Més informació, blanes.cat. Que no pari la festa!
4: Vols fer un esmorzar, un brunch, un sopar o picar quelcom en un ambient modern i fresc? Vine al Barra de Pinxos de Lloret i tasta la nostra carta, els plats per a compartir o els nostres menús, també per a grups. Tenim certificació Outings Friendly. Restaurant Barra de Pinxos de Lloret. Reserva online o al telèfon 972 37 17 04.

0: Busques cotxe nou i no vols esperar? A Autopodium Lloret ho tens fàcil. Vehicles nous, seminous i quilòmetre zero amb entrega immediata. Tria el teu, puja-hi i marxa conduint-lo sense esperes. Autopodium Lloret. Visita'ns a Avinguda Vila de Blanes número 100.
1: Fa dies que penso arreglar-me el somriure, però no sé on anar.
2: Doncs és molt fàcil. Al Centre Mèdic i Dental Pineda tens professionals de confiança i la tecnologia més avançada.
1: Oh, i fan revisions i tractaments per tota la família, oi?
2: Exacte. A més, t'atenen ràpid i t'ho expliquen tot amb claredat.
1: Perfecte. Som-hi, que vull tornar a somriure sense por.
3: Centre Mèdic i Dental Pineda. El teu somriure a les millors mans.
4: Doctora, doctora! Pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
5: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuerapons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
6: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana de 9 a 10.

0: del vespre.
1: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.

0: Vols el millor esmorzar de Forquilla? Vine al restaurant Casa Oms de dijous a diumenges i gaudeix-lo. Aparca còmodament el teu cotxe i bicicleta al nostre recinte. I gaudeix també dels teus dinars amb els nostres menús diaris i de cap de setmana i dels nostres salons per celebracions. Vine al restaurant Casa Oms, a la carretera de Malgrat a Palafolls.
1: A l'agost obrim tots els dies.
2: Va, vinga, selfie.
3: Arnau, ensenya les dents. Somriu com Déu mana, home.
4: És que les tinc una mica tortes i em fa vergonya.
2: Saps que hi ha maneres de posar-hi remei, oi?
5: A Clínica Dental Illa de Salut som especialistes en ortodòncia per a joves i adults, amb opcions per a cada cas i finançament a mida. Illa de Salut, a l'Avinguda Europa 19 de Blanes.

Avança't a l'estiu a Milar Tordera. Som especialistes en equips d'aire condicionat. T'assessorem i t'ajudem a preparar-te per als dies més calorosos. Vine ara i posa't a punt. Recorda que pots finançar sense interessos.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 8. Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: El ple de l'Ajuntament de Pineda ha aprovat l'adjudicació del nou contracte del servei d'atenció domiciliària per un import de 2.133.000 euros. La proposta ha tirat endavant amb el suport de tots els grups municipals i té com a objectiu garantir l'autonomia personal i la qualitat de vida de les persones grans, dependents o amb dificultats per dur a terme les activitats quotidianes. El nou contracte tindrà una vigència de 2 anys. I Calella desvetllarà els cartells i tota la programació de la Festa Major de la Minerva i de la Fira de l'Alt Maresme d'aquest 2026 en un acte públic aquest proper divendres per la tarda al Passeig Manuel Puigvert. Durant la presentació es desvetllaran els cartells d'aquesta edició, s'anunciarà el pregoner i es donarà a conèixer la programació completa tant de la Festa Major, que tindrà lloc del 22 al 27 de setembre, com de la Fira de l'Alt Maresme, que arrencarà un dia més tard i s'allargarà també fins al dia 27. El passat mes de maig, l'Ajuntament de Calella ja va anunciar les actuacions de Detallets, Els Catarres, la banda Neon, la cantant calellenca Aina da Silva, l'orquestra Maribel, Diversiones i les que faltaven, entre altres. De l'àmbit general, destaquem que l'Associació de Consumidors Especialitzada en la Protecció de l'Usuari Financer, ASUFIN, ha demanat que la futura Llei Estatal de Crèdit al Consum prohibeixi expressament que prestadors i intermediaris concedeixin o recomanin cap crèdit que el consumidor no tingui capacitat per retornar i que en aquests casos el préstec s'hauria d'anul·lar. En un comunicat, aquest dilluns, ASUFIN ha assegurat que la nova normativa hauria d'evitar una espiral de sobreendeutament entre consumidors. Per això també reclama que es prohibeixi que un prestador concedeixi un nou crèdit per cobrir l'impagament d'un altre anterior, una pràctica, segons diuen, que és habitual en microcrèdits o préstecs ràpids concedits en línia. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, dimarts, amb els núvols com a protagonistes durant gairebé tota la jornada, no es descarten precipitacions que localment poden ser en forma de tempesta. Temperatures màximes entre 30 i 31 graus. Per demà dimecres esperem de nou domini del sol. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació d'aquí una hora a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.

Vine a JS Carnissers i gaudeix de les noves ofertes fins al 22 d'agost. Bistec de vedella 13,90 euros. Costella tira rips 7,95 euros. Aletes de pollastre 3,95 euros. Botifarra de porc 7,50 euros. Ens trobaràs a Blanes, Palafolls, Pineda de Mar, Lloret de Mar, el Dia de Tossa i Maxidia de Canet, Badalona, Pineda, Premià i Salrà. Més info a jscarnissers.com. A Climaprotec fem el manteniment dels teus sistemes de climatització i instal·lacions solars amb reparació d'avaries i assistència 24 hores. I ara també gestionem la teva energia amb Iberdrola. Vine a la nova botiga Climaprotec de Blanes al carrer Sant Vicenç Ferrer 37. Truca'ns al 972 33 48 05 i troba'ns també a Roses, Arbúcies i Sant Celoni i al web climaprotecsl.com. Climaprotec. De la climatització de casa teva ens n'encarreguem nosaltres.

0: Hola, Gala.
1: Hola, com va la reforma del bany? Ja tens data?
0: Impossible. No trobo personal qualificat. És esgotador.
1: Truca a Dutxa Girona. Són especialistes en reformes de bany i canvis de banyera per dutxa. Bons i ràpids. Amb més de 25 anys d'experiència i amb la màxima garantia, ja que pagues al finalitzar la reforma. Si el bany vols renovar, a Dutxa Girona has de trucar. Apunta 670 78 22 26 o busca-ho a internet. Dutxa Girona.
2: Coneixes el restaurant Feliu? Un dels restaurants familiars més antics i emblemàtics de Platja d'Aro. Especialitzat en paelles, peix fresc de la costa i carns a la brasa. Vine també al restaurant Feliu a fer els teus esmorzars de forquilla. I a més, tenim la rostisseria i plats casolans per emportar. Reserves al telèfon 972-81-77-38. Restaurant Feliu a Platja d'Aro. Obert tot l'any.

0: No vedeu que us quedareu sense? En tenim de totes mides, grossos, mitjans, petits. Bueno, i de peixos també. Jo estic parlant de cotxes, furgonetes i autocaravanes.
1: Hi haurà cotxes elèctrics?
0: Sí, senyora, i tots a preu de sardina. Ha!
2: Vine a Expocasió Blanes, Fira del Vehicle d'Ocasió Seminou i Kilòmetre Zero, dies 11, 12 i 13 de setembre.
3: El so del forn de llenya, l'aroma dels bons ingredients. Així són les pizzas artesanes de Pizzeria Basilico. A Basilico continuem oferint el millor sense que la teva butxaca pateixi. Regala't una pizza i desconnecta. Dimarts, dimecres i dijous, la segona unitat a meitat de preu amb recollida al local de Malgrat o Palafolls. Informa't de les nostres ofertes a tupizzabasilico.com. I si vols la teva pizza al moment, vine i gaudeix-la al nostre restaurant a Malgrat, un raconet familiar i amb encant. Si vols qualitat i estalvi, a Basilico Esport.

0: Ràdio Marina.
1: Són les 9. Ràdio Marina. Serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ofereix aquest espai.
3: La quarantena trobada de gegants de Pineda reunirà el proper 29 d'agost un total de 18 colles i més de 40 figures vingudes d'arreu de Catalunya, Navarra i França. La trobada, que se celebrarà en el marc de la Festa Major del municipi, també servirà per fer la presentació dels nous vestits dels gegants de Pineda després de la seva restauració integral. Hi actuaran els gegants de Catalunya, els gegants de Solsona, els gegants bojos del Carnaval de Solsona i representants de poblacions com Canet de Mar, Malgrat de Mar, Santa Susanna, Tordera, Teià, Caldes d'Estrac o Breda, entre d'altres. I Blanes ultima els preparatius de la tercera edició del Festival de Talent Blanenc 2026, un esdeveniment pensat perquè els artistes professionals de la ciutat tinguin el seu espai de difusió i promoció a través del consistori blanenc. Tindrà lloc al llarg de 5 setmanes, del 5 de setembre al 3 d'octubre del 2026, i s'allotjarà principalment al Teatre de Blanes, així com a la Casa Saladrigues i amb activitats a peu de carrer. En total hi ha 11 propostes culturals en diverses disciplines artístiques: teatre, música, poesia, cinema i circ, a càrrec d'artistes i grups locals. I encara en clau cultural i musical, Santa Susanna ha tancat aquest dilluns al vespre una nova edició del Festival Mar d'Estiu amb l'actuació de Rosario. Per la població de l'Alt Maresme han passat en les darreres setmanes artistes com Zúquero, Sopa de Cabra, Joan Dausà, Sergio Dalma, Niña Pastori o Loquillo, entre d'altres. De l'àmbit general, destaquem que Ryanair ha denunciat aquest dilluns que els retards del control de trànsit aeri a Espanya han augmentat un 28% respecte a l'any passat, amb més de 32.600 vols de la companyia endarrerits i gairebé 6 milions de passatgers afectats. Per això, l'aerolínia considera Espanya el pitjor proveïdor de control de trànsit aeri d'Europa i insta el govern espanyol a intervenir urgentment per corregir-ho, segons ha informat en un comunicat. A més, ha afirmat que Eurocontrol ha identificat els aeroports de Barcelona, Madrid i Sevilla com centres que requereixen mesures especials per fer front a la demanda de trànsit aeri durant l'estiu. Pel que fa al temps, segons el Servei Meteorològic de Catalunya, per demà dimecres esperem domini del sol durant tota la jornada, amb temperatures màximes que s'enfilaran fins als 32 graus. De moment això és tot, us ha parlat Josep Lluís Vidal. Més informació a marina360.cat i als nostres canals de WhatsApp i Telegram.
1: Ràdio Marina, serveis informatius.
2: Fes més. El bricolatge de casa t'ha ofert aquest espai.
4: Vine a Fes Més i aprofita les últimes unitats en ofertes de Jardí i Terrassa.
5: Mobles d'exterior, gandules, pèrgoles, parasols, piscines, afanya't i fes una ullada a la nostra secció de climatització. Tenim ofertes que et refrescaran l'estiu. Aprofita i vine al teu Fes Més més proper o entra a fesmés.com.
4: A Fes Més, fes-ho a mida.
6: Doctora, doctora, pateixo un piló de ganes de festa. Canto en català quan ningú em mira i tinc l'agenda de concerts buida.
7: Doncs el diagnòstic és clar. Et falta quilòmetre zero. Soc la Marta Fuera Pons i tinc un bon remei per les caloroses nits d'estiu.
2: Quilòmetre zero. Música en català a Ràdio Marina. Novetats, clàssics, artistes, concerts. Cada dia de la setmana, de 9 a 10 del vespre.
7: Ens trobem a Ràdio Marina per curar tots els teus mals amb música quilòmetre zero en català.
2: L'abús d'aquest programa pot provocar ganes boges de cantar i ballar i addicció severa a la música en català.
7: Molt bon vespre de dimarts. Et donem la benvinguda a la teva hora de connexió absoluta amb la música en català a Ràdio Marina. Això és el Quilòmetre Zero. Aquest estiu, ja ho saps, estem de 9 a 10 de la nit, de dilluns a diumenge. Ens anem trobant amb tu i per sintonitzar amb el que realment neix i batega a prop de casa. Puja una miqueta el volum, posa't còmode i deixa que el pop i el rock i la millor energia feta aquí t'acompanyin en aquest viatge musical sense moure't de la cadira, si no ho vols. I si ho vols, també ho pots fer, evidentment. Em dic Marta Fuera Pons. Comencem. I ho fem amunt, si ets dels que encara s'acomiaden enviant quatre petons per WhatsApp, aquesta que està a punt de sonar va per tu. Ells diuen que fan pop de calçotada, com si existís un gènere que fa olor de cendra i salsa romesco, potser sí? Anem a buscar els quatre quissos de Figaflowers.

el duet de balls format per en Pep Velasco i en Xavi Cartanyà. Amb una de les cançons que de ben segur sonaran a la calçotada del Calçofes de Valls, que tindrà lloc el 21 de novembre d'aquest any i on els Figaplaues ja estan convidats. I també estaran el mes d'octubre a la Castanyada del Cabró Rock a Montmeló. Seguim endavant al quilòmetre zero i ho fem amb el ritme també de festa major dels Charango. Recuperant un dels seus èxits que es titula De sol a sol.

Sarango, que en el seu moment van revolucionar la fusió del pop, el reggae i també el gènere clown a Catalunya. Els membres de la formació eren coneguts per la seva forta implicació social. Durant els seus moments més àlgids, diguéssim, van reinvertir gran part dels diners guanyats en la creació musical del seu propi festival cultural autogestionat, el Clownia, a Sant Joan de les Abadeses, convertint-se en dinamitzadors culturals i no només en músics de passarel·la. Al quilòmetre zero hem volgut recuperar un dels seus èxits, De sol a sol.

I també hem volgut recuperar el quilòmetre zero aquesta balada dels Teràpia de Xoc, la banda formada a les Preses, a la Garrotxa, l'any 2006. I el seu tema número 1, El sense tu, es va incloure originalment en el seu disc de debut Anima't, editat l'any 2008, i la cançó es va convertir en un fenomen de masses gràcies a la sintonia de la mítica sèrie de televisió Polseres Vermelles d'Albert Espinosa. La recordes, oi?

0: Diuen que l'enyorança es cura tornant a veure la persona o posant-li una cançó ben alta al cotxe mentre condueixes per la carretera. Per exemple, la carretera que et porta per la costa catalana. Això diuen. I t'ho diuen ni més ni menys que Buhos amb aquesta cançó. T'he trobat a faltar.
1: Vull quedar i explicar-nos la vida i tenir temps per riure.

0: Búhos, que enguany estan celebrant el seu 20è aniversari. Els podràs enganxar en directe el 26 d'agost a la Festa Major de Vilassar de Dalt. El 27 d'agost estaran també una altra Festa Major a Granollers i el 28 al Festival Acústica de Figueres.
1: Un regal aquesta vida és perquè la visc al teu costat.
0: I més endavant, en un format especial, el 14 de novembre, al Palau de la Música Catalana de Barcelona, dins el Festival Guitar Barcelona. Avui la cosa va de cançons optimistes, com aquest T'he trobat a faltar, de Búhos, o com la que ja tenim a punt, Mosaic, Plaers.

Oques Grasses, que es van formar l'any 2010 a Roda de Ter. Torno a ser jo, un dels grans èxits que formen part del seu quart disc d'estudi, Fans de l'Alcover, editat l'any 2019. Han redefinit el pop català barrejant seccions de vents clàssiques amb bases electròniques d'última generació. I estaran en concert a l'Estadi Olímpic Lluís Companys per acomiadar-se del seu públic els dies 5, 7, 9 i 10 d'octubre d'aquest any. Tot un esdeveniment, aquest concert d'Oques Grasses, amb les entrades venudes ja. Seguim caminant i farcint de música al vespre d'aquest dimarts. Ara, una estoneta per buscar la sort. I ho fem gràcies al David Rossell.

Tots plegats buscant la nostra sort amb David Rossell, músic, guitarrista i prestigiós productor vinculat a projectes històrics com Brahms o Deep. La seva faceta en solitari ens mostra el seu cantó més íntim i reflexiu. El tema Buscant la sort es va editar l'any 2016 dins el seu disc A la corda fluixa. Amb David Rossell. Quasi hem arribat a 9:45, només un minut. I ara atenció a aquestes tres coses. Abans de sortir de casa, tothom es fa el mateix tocament a les butxaques o al bolso. Un ritual, podríem dir, quasi bé. Perquè si et falta el mòbil, les claus o la cartera, estàs completament venut, completament venuda a la jungla urbana, amb Sexeni, mòbil, claus i cartera. Així sona la música al quilòmetre zero, el teu programa de música en proximitat en català.

0: Claus i cartera.
1: Ràdio Marina. I ara una de les cançons dels Antònia Font que fem com homenatge pel dol i la pèrdua del baixista Joan Roca d'aquesta formació el passat mes de juliol. Darrere una revista. I quan va sortir el sol. Antònia Font.

0: sense mi.
1: Una mica de suavitat vocal per encarar la recta d'aquesta segona part del programa. Perquè tots hem ensopegat amb la mateixa pedra més de dues i de tres vegades, sobretot si parlem de relacions amoroses. Su, una altra vegada. Susana Ventura, la Su, que va saltar la fama des d'Instagram gràcies a la seva veu dolça i al seu ukelele. El tema una altra vegada, inclòs en el seu àlbum Ventura, publicat l'any 2020. Radio Marina. I ara agafem un tòtem de la nostra cultura i el passem pel filtre d'un dels millors pianistes del país. Fer una versió de Lluís Llach requereix tenir un parell de nassos, podríem dir, i molta tècnica musical. El resultat, aquesta delícia que ja estàs escoltant de fons. El tema que tinguem sort, amb la veu i música de Manu Guix, al quilòmetre zero.

0: el senzill Estels del vent.
1: Sé que un dia tornarem a viure.
0: Dels Catarres.
1: Com els grans amants de tot.
0: Es va llançar l'any 2011 integrat dins aquell fenomenal disc de debut anomenat Cançons de 2011, el mateix que incluïa la mítica Jennifer. També estan de gira aquest estiu amunt i avall de la geografia catalana. Tres quarts i dos minuts de 10 de la nit. Anem ja encarant la recta final del programa Quilòmetre Zero. I ara ho farem amb la veu de Maria Jaume, que ha consolidat el seu lloc com una de les veus més rellevants i innovadores de l'escena pop indie catalana. Et presentem el seu tema, Els teus besos.

El tema es titula originalment Els teus besos, jugant amb el joc de paraules entre els besos i el senyal de socors SOS. Maria Jaume, que es troba en plena gira de presentació de les seves noves cançons. El divendres 25 de setembre estarà al Festival de la Mercè compartint programació amb els Amics de les Arts i els Catarres. Això a Barcelona i també a Barcelona el divendres 27 de novembre, ja ben entrada la tardor, el concert propi dins la programació de la Sala Apolo.

0: Seguim al teu costat des del quilòmetre zero de Ràdio Marina, el programa que t'acosta la música en català de 9 a 10 de la nit, de dilluns a diumenge. I posarem ara una miqueta de rumbet amb l'Alfred García, l'Álvaro Soler i aquest Estrella.
1: Ara que estem sentats

Els Amics de les Arts, que es troben en un moment molt especial celebrant la gira dels seus 20 anys. Bé, l'han celebrat durant tot aquest estiu. I aquesta és una de les cançons que destaquen. Segurament t'estimo, els Amics de les Arts. No.

amb la seva ironia de sempre. Segurament t'estimo, els amics de les arts. Avui ja els darrers minuts del quilòmetre zero. I, per cert, llista de concerts també dels amics de les arts. El dissabte 29 d'agost estaran a les barraques de la Festa Major de Sant Hilari Sacalm. I si ets molt fan, doncs un altre concert també, una altra data. A Vidreres, el 4 de setembre, a les barraques de la Festa Major, els Amics de les Arts. Bé, i ja només 3 minutets per arribar a les 10 de la nit. Això vol dir que fins aquí ens acompanya ja la música en català en aquesta hora de ràdio. El rellotge marca quasi les 10 de la nit i toca acomiadar-nos. És el moment de tancar la paradeta per avui a Ràdio Marina del quilòmetre zero. Espero que aquest passeig per boníssimes cançons de proximitat t'hagi deixat un bon gust de boca i l'energia necessària per acabar bé el dia. Salutacions cordials de qui t'ha fet costat aquesta horeta i demà hi tornem a les 9, eh? El meu nom és Marta Fuera Pons. Gràcies per ser-hi, que descansis i que passis molt bona nit. Avui ja una miqueta més a la fresca, eh? Per acomiadar-nos, doncs això, a la fresca amb els Figa Flowers. Que vagi molt bé. Adéu.